0: nens i què menja el llop. Tot barrejat amb el paler, la formació de l'espírit nacional i els primers divendres de mes. Senyora Francis, m'entén amb aquests coneixements. Què es podia esperar de nosaltres?
1: Si encara no sabem, senyora,